Musica svizra tier RTR Beatrice Egli kun Hörni auf damit. E rolle entschiet le jamne dels Premis Nobel che venen surdai a Stockholm at Oslo. Paux Premis en collegiai cun taun prestige co al Premi Nobel. Schcomprens al Premi Nobel della Medicina venius annunciaus. Du studests astens le gradel Premi Peter Hegemann a Georg Nagel a vitiera un instienziau dels Stadis Unii Carl Dicer-Roth. Els venin un drei per lursku vertes alla domena da optogenetica a canals de Jonas, che venin dirigi tras lisch, ne dec ple sempel, la optogenetica porge pusavla dat de carta al churvi, da la scuola sin se veve mossa mie plebaut. La optogenetica mossi co celas de la gnarva al churvi mar cashien regurdientes sentimains a comportamain. Als scienziai vedin fulau via per ina nova era, al proceder veni schon duvraus per terapias, per exempel alla medicina dels eils. Uon festiveschen als Premis Nobel Jubileum de 2021? Al Premi Nobel de Medicina è dotaus cun radon 1 million euros, als trais scienziai sul venia mincimai in tierz de quai 1 million. Oz mardis venia anziau al Premi Nobel de Fisica, ma siamna quel de Chimia, lussuan den quel de Literatura a quel de Paix, ad al de vos Premi, lez venia anziau sliendis dis proxim nun nadmain al Premi d'Economia. Als Premis venen surdai als 10 de December, al de la mort del fundatur Alfred Nobel.

Avant que Justin Timberlake ha diventat un superstar scu solist, o el gran succes cu la band NSYNC. Exact avant 30 ans, ple o menys de quai temps, era compriu su gran hit I Want You Back. A poc ple tard, era el on 1996, zen els chun juvens de la boyband NSYNC stai hospstier megahertz, la renomada show de quiz de família de SRF, a de lo veven els presentau lur hit numre 1, che veve dominau sem plaz chun dels charts svizzers. Pel publicum juven de la show de quiz de lets tiams naturalman in punct culminant, de vesai live els chun juvens americans. A cajun de quai jubileum de 30 ans, datios empau tempra dels ans 90 per vus, NSYNC kun I Want You Back.

0: Adon ton e zivinju las 10 uras per arvar i kalender d'arrangements.
1: Il calendar.
0: Adon quel aiots dus entorn il romontsch practica a cincia santupa sha i ben cafés romans en divers vits entera romans en deventaina marca d'anton e in nief vinius vitir il cafè romans el stetli a cul stetli el mercau ve de jon manigaus na datius mince mai inaga il mens sanzo se seraduna a jon per cincia romans vini neutir segund indigens che viden prender il sur silvanza taupen cun indigens ca practicescen cun els durant sesra meisa a Beiber in Sitg. Il cafè Romoncel Stettli, qual enceva s'entremes gli delles duas delles localitans del Museum Regional sur Selva. Adè Romonches Romonches, restai Romonches, giù ella bassa se raduna noz per lur tavolin inter Romonches, a quai el hatte che du teatre el mercau de Turric, quei tavolin e adina in egalmenz, al center stati il Santupà, e dat sapientivamen ni gin program, perché ils participants de tot ils idioms han propi pende de discuta, mia, beiber, cicei, a cira, a tot anor e shanescher novs contacts. Il tavolin inter Romanche e namiez Turric enceiva cusera de las 6 a mesa.
1: Il calendar.